Aquest també cabia amb l'oixo. Ningú som així, cap de bueno. Llevan bien a bueno y ya que llevan cogí, se trema. Otra gente que, एक बहुत हरा सुनी, तुलसी के साथ भी कुछ कैसा